les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

13 de juny, Barcelona. No sé què fer aquí, calor sufocant, turistes passant, em perdo aquí al mig. Em mires als ulls i sabem que no hi ha remei.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Put a record on. I wanna dance with my baby.